Bona tarda, amics. Avui amb altres, doncs, us vaig a presentar un programa, diríem que anem a parlar una miqueta tots junts, i vos parlaré d'un poble de la comarca de Segrià que es diu la Granja d'Escarp. No, no.

Doncs bé, és una població situada a la zona sud-oest de la comarca, estesa a l'esquerra de Segre, en la seva confluència amb el Cinca i poc abans de l'aiguabarreig amb l'Ebre. Té com a veïns les terres aragoneses d'Osca i Saragossa i les vires de Serós, Masalcoreig i Mequinensa. El sector meridional, accidentat pels contraforts occidentals de Montmeneu, el 494 metres d'alçada, està cobert de bosc, garriga i pasturatges. El poble es troba en un meandre del Segre, davant la confluència amb el Cinca i les ruïnes del monestir d'Escarp. La granja d'Escarp es situa a 78 metres d'altitud, al sud-oest de la comarca del Segrià, a l'omarge esquerre del riu Segre, prop de la desembocadura del riu Cinca i abans de l'aigua barreja amb l'Ebre. Té com a veïns les terres aragoneses d'Osca, Saragossa i les viles de Serós, Masalcoreig i Mequinensa. Les vies de comunicació són la carretera comarcal que arrenca la Nacional 11 i la LP7041 que passa per les viles de Soses, Aitona i Serós, existint actualment la perllongació fins a Mequinensa amb el camí anomenat Camí de les Mines. Una carretera local comunica el poble de la Granja d'Escarp amb el de Serós, on enllaça amb la carretera comarcal C242 de Reus a Fraga. Carretera que travessa el Segre, al sector del nord, per un pot proper a les ruïnes del monestir d'Escarp, ja dins el terme de Massalcoreig. Hi ha camins municipals, ben segur, un camí veïnal porta vers el terme de Mequinensa i un altre a Maials. Hi ha les senyalitzacions urbanes dins del municipi de la Granja d'Escarp, els llocs turístics i d'interès del municipi es troben senyalitzats amb indicadors. I el que fa l'aspecte rural, la senyalització de els camins veïnals entre la granja i els pobles de la vora, està pendent de la realitat. Doncs bé, avui anem a parlar doncs esta tarda del vostre poble, cosa que jo, o a mi, per dir, vosaltres diuen a mi, i nantros a la franja doncs divem a jo, perquè haver-me criat a la franja em fa una il·lusió molt gran quan toque a parlar de tots els pobles que són veïns en els que m'he criat jo. Doncs així anem a passar una bona estoneta tots junts i anem a recordar, a batre-vos, us vaig a parlar de coses que coneixeu, i per a mi doncs serà també un record de joventut, que són els millors records que queden. Els altres ja no valen gaire la pena que se'n parli ni que se'n pense tampoc.

el 1975, 1136 el 1981. Les darreres dades de població presenten un lleuger augment, 1142 en el 91. Actualment, segons les dades del padró de desembre del 2003, la xifra de població ha tornat a disminuir darrerament i en l'últim cens municipal la xifra se situava al 1059 habitants. La densitat de població és de 29,5 km quadrat. Pel que fa a l'estructura per edat, la densitat de població és de 29,5. Pel que fa a estructura per edats, els percentatges són gairebé idèntics per a la població de menys de 15 anys i de més de 65. Mentre que el grup comprès entre 15 i 65 representa 64,2 del total. Pel que fa a la població emigrant, cal destacar que la granja d'Escarp durant l'any és relativament petit el nombre d'immigrants i la majoria tenen feina. A l'estiu la taxa d'immigrants augmenta considerablement però és fàcilment absorbida de tal manera que no hi ha hagut mai cap problema, i és una de les coses que s'ha de desitjar, que no hi hagi hagut, no hi hagi mai cap problema per aquests afers d'immigració, de gent que va i que ve, s'instal·la en el poble quan té mitjans de poder treballar, i si no, doncs no té més remei que anar-se'n. Què us pareix si anem a escoltar una musiqueta més i anem a tornar després? Paraula.

En el que fa referència a les hectàrees cultivades de Boterme, de la granja d'Escarp, es distribueixen de la manera següent: 1.000 hectàrees de rec, on predomina la cirera i el préssec, i 1.000 hectàrees de secà, on els conreus més abundosos són l'oliver.

era l'ametller i els cereals. El cultiu principal pels arbres fruiters, préssec, pera, cirera, poma, que constitueixen la principal font d'ingressos de la vila. La superfície conreada de regadiu aprofita l'aigua derivada del Segre per seques, com la del Molí del Narcís, l'ametller és també, i l'olivera, en canvi, doncs s'ha anat deixant de conrear els cereals, l'ordi de secà, que al final dels anys 70 ocupava 48%, i també l'obviat de secà. Entre les explotacions agràries, cada cop són més nombroses les mitjanes i disminueixen les petites o xicotetes, però aquestes encara predominen tant al secà com al regadiu. Hi hagué molins d'oli, 4 en 1900, i de farina, que no s'han mantingut. Cal destacar que el 75% de l'Uterme és bosc. Gran part d'aquesta superfície va quedar malmesa en l'incendi dels dies 12 i 13 d'agost de l'any 2003. Aquest incendi va afectar 1.575 hectàrees del terme i 1.324, de les quals eren de propietat pública. El foc va cremar 71,6 hectàrees del pein dels Tossals de Montmeneu, representant notable del paisatge àrid de la Catalunya Occidental, amb riquesa d'espècies de flor poc comunes, algunes d'elles endèmiques de les terres ibèriques. Pel que fa a la indústria, aquesta està relacionada sobretot amb la fruita, magatzems de manipulació i comercialització dels fruits, on en època de recol·lecció hi treballa una bona part de la població. Donat que la principal font de riquesa és la fruiticultura, hem de remarcar que continua la contínua preocupació de l'agricultor per a la investigació de nous sistemes d'explotació i l'utilització de les noves tècniques en el seu abast. L'altra font d'ingressos és la mineria, que durant dos anys va ser una activitat molt, molt important per a la població i que alterà considerablement el nombre d'habitants, que arribà a duplicar-se. En l'actualitat només roman en activitat una explotació minera explotada cap al 1960. Era popular el carbó de la granja i moltes de les fluctuacions de la població es degueren als alts i baixos de les mines. S'arribà a formar una petita caseria anomenada les Mines de Vallfera. També es troba despoblat el lloc de Vilaseca, a l'esquerra de Bossegre i al límit amb el veí terme de Serós. El mercat setmanal és el dissabte i les operacions financeres es poden fer en 4 oficines bancàries i 2 corresponsalies. I si analitzem la distribució de la població activa, l'agricultura i la ramaderia són els sectors que ocupen el nombre més elevat de la població ocupada del municipi. El 40% de la població és dedicat a l'agricultura i l'altra part d'esta població es distribueix entre el sector secundari i terciari. Doncs anem a escoltar una musiqueta més i me vaig acabar a la gola perquè no sé què tinc, no puc xerrar. Això és que podeu haver fet tant ahir a nit que ara doncs, ja no tinc mitjans de poder-ho fer.

principi, com a coses oci i recursos naturals, hi ha la vall de Sant Jaume. A 2 quilòmetres de la granja, pel camí de Mequinensa, arribem a aquesta zona on s'hi troba l'ermita i la cova de Sant Jaume. La llegenda mos diu que Sant Jaume en el seu peregrinatge va passar per ací i va viure a la cova. Per aquesta raó s'atribueixen facultats curatives per a la pell el fang de sa cova. En aquesta zona es troba també el mirador que permet d'observar tota la vall. Hi ha el Mont Meneu, de 494 metres d'altitud. Es tracta d'una muntanya força curiosa, amb un perfil cònic que des de lluny li dona un aspecte de volcà. Si veig una elevació formada per material sedimentari sense cap estructura d'origen volcànic, la seva altitud de 495 metres el va fer ser un observatori extraordinari. Sembla ser, o pareix ser, que fou en el seu cim el 2 d'agost de l'any 39 abans de Crist que Juli César va dirigir la batalla, explica en els seus comentaris, contra dues legions romanes menades per Afronio i Petreio, lloctinents del seu enemic Pompeu, a les quals va obligar a retre presoners sense entrar en combat. Des del cim de Montmeneu enviava emissaris per situar les seves tropes i impedir la fugida de l'enemic pel pont de Mequinensa o d'altres indrets on hi havia iguals que possibilitaven el pas dels rius. Els legionaris presoners passaren a les ordres de Juli César i els cabdills Afronio i Petreio foren enviats a Pompeu amb una carta de Juli César. És curiós que la població medieval, posseïdora d'una tècnica de construcció molt pobre, quan trobaren enllosats ponts o aqueductes romans que ells eren incapaços de realitzar, ho atribuïen al poder del dimoni. L'aqueducte romà de Tarragona és el pont del diable. El de Segovia és el pont del diable també. Ara estem a la base del gran dimoni entre Mequinensa i Candasnos. Passarem per la calçada romana anomenada Camí del Dimoni, entre Lleida i Masalcoreig, hi ha el Camí del Diable també, per on passava la via romana d'Illerda a Celsa, i continuarem per l'altiplà en direcció d'oest. Voilà, c'est quelque chose, disons, qui dit, c'est assez curieux. Une fois l'apogée romain tombé, dans la, disons, dans la descente terrible, pas vers les enfers, mais une descente terrible, c'est curieux que les populations qui arrivèrent après un sommet assez important des choses, c'est, disons que, ne trouvèrent pas une autre chose qu'appeler ces chefs-d'œuvre qu'ils trouvaient. Par exemple, les voies romaines, les ponts, les aqueducts, dont tout était appelé œuvre du démon. Œuvre du démon, puisque par exemple, une voie romaine, il appelait la route du diable, un pont romain, il appelait le pont du diable, et toutes les choses qui faisaient, disons, qui montraient un degré d'intelligence beaucoup plus supérieure à ceux qu'ils avaient dans ces moments-là, dont tout était en faisant une référence à des œuvres du diable. Hi ha la ruta del Consell Comarcal del Segrià. Sortint de Serós, agafem per la carretera C-242 en direcció a Maials, creuarem el riu Segre tot seguint per la carretera en direcció a Maials i durant 7 quilòmetres fins a arribar al camí de les Mines, on continuarem seguint els indicadors que han fins a arribar a l'encreuament amb la pista forestal. Una variant d'aquesta ruta és la següent. Sortim de Serós, direcció a Maials, passem el riu Segre i continuem per la carretera. A 700 metres girem a dreta i agafem una pista ampla de terra. A 400 metres trobem una bifurcació. Continuem per la dreta en direcció d'un mas situat a 230 metres. A 700 metres, nova bifurcació. Continuem per l'esquerra enfilant la vall de Mora. I a 1.700 passem pel costat de dos masos. Continuem i a 500 entrem en un collet, girem a l'esquerra i s'acaba la pujada. El camí es manté enlairat i tenim una bona vista. I a 1.000 metres deixem una trencada a l'esquerra i 150 després de passar un mas a 600, nova bifurcació. Continuem per la dreta, a dalt hi ha un mas. Sortim de la pista en bifurcació, continuem per la dreta, a dalt, i seguim recte en direcció a una línia d'alta tensió i circulem per sobre d'un llom. A 2.200 metres sortim de la pista que uneix a la granja d'Escalp i Maial, la seguim en direcció a esquerra, o sigui que en tot 4 quilòmetres de passejada, que no està malament, no està malament, diríem, en el complex actual. Avui en dia, abans es feia en macho o en somer
la gent que en tenia. Si no, la gent en tenia que fer a peu també. Però avui en dia tots aquests camins, tots aquests horaris de caminar i aquestes coses es fan amb altres coses. Què us pareix si anem a escoltar una música? Podria una jota? No ho sé, però podria una jota.

I ara vos anem a parlar de l'aigua barreig. Emplaçada al nord de la península ibèrica, la confluència del riu Segre, Cinca i Ebre rep el nom propi d'aigua barreig. Es tracta del més gran unió fluvial i probablement el més interès biològic de la península. Administrativament, un vessant pertany a Catalunya i és on trobem tot l'espai fluvial, contraforts i serres limítrofes, massís de Montllobert, Tossals de Montmeneu i d'Almatret. Dins el menat Pla d'Espais d'Interès Natural i la xarxa natural 2000 inclouen els termes municipals de Serós, Massalcoreig, la Granja d'Escarp, Almatret, tots ells de Segrià, i la Pobla de Massaluca en la Terra Alta. Paisatgísticament, l'aigua barreig, hi trobem centenars de metres d'amplària d'aigua amb nombroses illes i els boscos de ribera més extensos de l'Ebre, grans masses de canyissars i amplis gleres de codissos, codols, badines i galatxos, llacunes dolces i salobroses, arrossars i torrents. És també punt de confluència de la flora estepària provenent del desert de les Monegres i la flora mediterrània per mitjà de l'Ebre, inclosos alguns elements propis de la muntanya. L'entrellaçada connexió de les riberes fluvials i les llacunes amb un entorn àrid i mediterrani on sovintegen cingles verticals i alhora planes de fruiters li otorguen aquesta riquesa biològica i excepcional. Per aquestes característiques conviuen espècies d'ambients ben oposats on són els ocells el grup més destacat, ja que abraça des de les colònies de martinets o tota mena de rapinyaires fins a les aus dels ambients desèrtics, incloent una extensa representació d'espècies escasses i amenaçades a Europa. S'afegeixen notòriament els rèptils amfibis i els mamífers amb un extraordinari reguitzell de muricecs, ratpenats, una abundós població de cèrvol i més escadusseres, la llúdriga i la cabra salvatge. Els endemismes són notables en l'entomofauna dins les aigües, junt amb les naiades, subsisteixen amb dificultat pels efectes dels embassaments i l'introducció del cirur, poblacions de peixos autòctons com el fraret o rabosa de riu. L'àrea estrictament fluvial de l'aigua barreig és una zona humida de gran transcendència com l'àrea de reproducció, hivernada i sojornada de fauna migratòria. L'obligació en plena depressió de l'Ebre i la proximitat del delta hi afegeixen valors afegits com extraordinari connector biològic. Donarà ser quelque chose à voir cette espèce de confiance entre trois rivières qui crée une zone, une espèce de parc naturel vraiment extraordinaire, où beaucoup, c'est encore une réserve biologique et de faune européenne très importante, et que, ma foi, notre surveillance et notre intérêt à tout, c'est qu'il ne vienne pas à disparaître pour toujours.

Bé, doncs, d'haver contat aquesta cançó, diuen que mos diuen aragonesos, catalans, els aragossans. Malgrat que el monestir d'Escarp es troba molt pròxim, però ja dins el terme de Massalcoreig, l'antiga fortalesa islàmica del castell d'Escarp, expugnada pel Cid en el 82, quan aquest estava al servei de Yusuf ibn Ahmad, el motim de Saragossa, i atacar els Banut Ud de Lleida, fortificar aleshores el castell d'Almenar i establir el d'Escarp. Aquestes terres passaren a propietat del veí monestir d'Escarp, fundat el 1213, i el nom de la granja d'Escarp, que hom ha interpretat com una almúnia serraïna, prové molt probablement de l'explotació agrícola de vos monjos, a bord de cistercenc de les explotacions agrícoles on treballaven vos monjos i dit conversos, rebint el nom de granges. En 1365, aquest nucli de la granja d'Escarp figura amb 30 focs i dins la vegueria de Lleida. I a partir del segle XVIII s'exportaren les mines de carbó, com ja us he dit, que es troben a l'extrem de migdia de Boterme. Les foradades havien servit com a amagatalls als bandolers en temps de guerra i així, en 1589, uns bandolers raptaren el Valle de Gimenells, que l'amagaren en una cova vora de la granja, i allí, doncs, passar-lo temps fins que no varen poder o el varen alliberar o el varen deixar sortir tot solet.

després d'haver mogut les garres, com diuen nosaltres, i haver escoltat això, jotes cantades en la mena de parlar nostre també, doncs què voleu més? Aquestes jotes mos han estat interpretades per un grup de l'Institut d'Estudis de Matarranyes. I bé, doncs ànim, i que continuen doncs mantenint el parlar nostre, que bé, no és que sigui ni millor ni tampoc és pitjor, doncs jo crec que val la pena continuar-ho. Què us pareix si ara doncs anem a fer 5 centímetres de tot el que he dit, més o menys? Doncs la granja d'Escarp, ceràmica neolítica a Valldemores, també trobem una estació prehistòrica amb ceràmica que molt recorda a la dels camps d'urnes de l'edat de bronzo i del ferro, i restes d'època ibèrica i romana. Pintures rupestres, restes del castell d'Escarp, església parroquial de Sant Jaume, finals del segle XVIII. Capella de Sant Jaume, antigament n'hi havia una de tipus troglodític i una de romànica. Punta del Calvari és el nucli on trobem restes de la fortalesa antiga i restes de la ceràmica de tipus romà, aràbic i medieval. El Pont Nou, estructura totalment lineal que contrasta amb el Pont Vell. Si tenim ganes de passejar, mos agarrem per les mans i anem a la Cova de Sant Jaume, pròxima a la capella, on té propietats miraculoses. Passeres de fusta quan arribem a la Gavarreig, per anar fins a les illes dels Martinets. Però que fa esport, hi ha pesca, possibilitat de rutes, BTT, excursionisme. Festa Major de Sant Sebastià, el 20 de gener, Festa Major de Sant Jaume, el 25 de juliol, Sopar de Germanor, Festa Sant Àgueda, el 5 de febrer, Coca Beneïda i Ball, i Mercat Setmanal, el dissabte. Olla amb ball fregit, la paellada, conill amb batxoques, orelletes i fruita dolça. I què voleu més? Què voleu més doncs, per arribar a un poble així? Doncs bé, amics, jo crec que el nostre programa ha arribat a poc a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic doncs fins al programa que ve. Això, així a Ràdio Occitània, a tota la gent que mos escolta i que jo crec que acaba comprenent el català, i fins al programa que ve. Bona tarda.

als peregrins i fils aconsellar. Sembra d'avui és a un sembra ben viat. Sant Valeret, Sant Valero, pedrega el veí, no em pedreguis allò. I quan l'ossol

Perde beni basal militari d'une segne lu basal d'Auressao pre d'aqueste dunque un benefici lu terme germanic de fief l'emportara per la seguido sus lu d'origino latino, es a dire un ensemble mai umens important de terros e de sers che permet al fisel de sa consacra exclusivament al servici de las armos. Dins las ceremonios d'investituros feudalos confiados a conta de la fi del secle VIII, l'umenace e lo sermen de fidelitat prestat per lo vassal sun anteriu e independenza la remeso del benefici. Per la seguito l'umenaccio sarà prestat per fi de resao pre un fief. Apparegut sa l'origino di lo nord-ouest de la Gaulo, dunc la Franzo al sens strict, u los francs eron majoritarios, los rapports feodo-bassaliques s'espandidon de seguido a la Lorio, de la Lorio al Ri e a una grande part de l'Europa. Los cavaliers de Carles Magnes los impauson dil lo nord e lo centre de l'Italia a conta del secle IX. Los normans los espandisson un pauc in Inghilterra e tabè in Sicilo, pais unta che li eron totalmente inconeguts. L'Inghilterra es d'intrado dins lo monde feudal al cours de las decennios che seguiron la conquesta de Guillaume de Normandie aprep 1066, a tal che la Sicilo al cours de la lunga guerra de conquisto de Mezzogiorno, cominciato sul cop de 1040 e che comproce acabat 50 anni mai tard e che marcò la fin dunque della dominazione arabo sus l'île. Lo desviluppamento della feudalità è mai lento dillo sud della Francia e in Spagna, o los cavaliers France che participano alla guerra de reconquisto giocarono un ruolo fondamentale quanto a Dunis Ducats Alemans, l'affirmazione, l'affortiment della feudalità y arrivo sus proccio de du secle, de la debuto del secle X a la fi del secle XI. L'existenza de fief militari, de baisels e de monopoles d'armes donc exerçats per la cavalario lourdo, qu'utilisoar donc la lanza come un arma de choc e non pas cap la gitado, son pas pracoc un aspect e forzo limitat de so che los historians appellon normalment la feudalitat. La feudalitat es generalment associado a una crisi prigonda de la potenza pubblico e a sa divisione anarchico entre las mans de seigneurs locals. L'adjectiu feudal, com lo concept de feudalitat, son sovint utilitzat d'un biais completament impropre, beiro erronat, a tal les institucions feudobassaliques abbion ja una importància considerable a l'edat de Carles Magne, ara aquesta serio fals decalifica l'impire carolingia d'impire feudal. Serio completament inexact també d'explicar, d'aplicar aquest adjectiu als regnes que en seguís a dissolució malgrat las guerres, donc des guerres qu'han pausat los descendents de Louis le Débot e se son perseguidos mentre de decennios en França et tabé en Italia, la potenza pubblica, militare, administrativa e judiciario escapo pas cap als contes e als marquis, a coes incaro mai berta die di Lucas de l'Allemagne o l'autoritat destenguda per los ducs a que les son l'orei, donc fuguet pas jamais remes en question per l'anarquia o feudalo. Praco a conta della fi del secle IX e da queste fenomene dunque semplificerà al corso del secle X, on assisto un po' de pertù di l'impiri carolingia a la costruzione de fortificazioni all'entour de piccius centres urbans e all'edificazione de nombroses parets castells als punts strategiques sus de fievus naturals ou artificials de terren, la motto feudalo.

Como tutti los mainaches son andati a la escuela. Como a tutti los mainaches man apres a legir. Man cantat pla de cançus, ma prenguer tant d'històries. Lutesse, Paris, Paris. Mas per què?

0: Un article del Cristian Andreu paregut le 15 d'agost de 2022 sur le site de notre partenaire sapiens.eu titulat « Le monde des proconsuls ». L'espèce proconsul africanus, vei del nom de proconsul Esseloni, fuguet une espèce ancestre de l'humain établie de toutes les monades actuelles, primates ou pas. Sunque praco lei cercaires la classifican como un especio fusilo clau. Mas esta be a loro daro uno de las especios mai desconegudos de l'historia de l'evolucion humana e beleu pramu que ne junen se su pla luenia. Proconsul fuguet descubet per Louis e Mary Leakey. De fiets fuguet Mary que descubriguet le crâne et les trosses d'esqueleto en 1948 prep del lac Victoria al Kenya. A l'époque, la scienció li donè tutto l'importancia de besun pramu que es un anatomio pla luiniano bisquet fa per aquí 18 milius d'annados confirmabo que pudio esse ancestru de totis lei monats del mund e pas sunque de primats e dominis. Segur la descripció de Louis Leakey en 1948, citi, fuguet un essai pla important pramu que valiet d'une senyals sur la genetica comune o canuei lei monats e l'humà. Laidens caninos fan pensar mai a un monat. Pai mens le cran, mai que mai le frun, fa suspecha que fuguet tabé ancestru nostre. Abio dos incisivos, uno canino, dos premolars e tres molars en aut e en bas. Abio d'orbitos grandos, mas duels pitxus. L'ausido fuguet sembla plo a la dels cercopitecids actuals. La capacitat cerebral es estimado a 167 centimetres cubes e fuguet un espècio robusto que l'espécimen trapat pesabo 18 kilos. Mai d'accord, fuguet pas bipede, mas arboricole minjabo de frucho dels arbres. Fi de citació. De recentos descubertos paleontologicos del segle XXI a Dipithecus u Ororin entraineron la desbrembanso d'autros especios tabe pla importantos per l'evolució humano. Veisun que les mai biels sere membron en caro de proconsul, ancesu luenia de tutos las especios de monats actualo, prima supas, deurio pas esse dublidata isido men pramu que proconsul es un epoco fugueron clau per la naissenso de nostra especio. Cusiero le munde de proconsul. Proconsul vivio penne le miusen un epoco geologico che si spandighet entre aro fa 23 e sunque un miec miliu d'annados avanzaro e patiguet de diversos estapos climaticos che provocheron de cambiomens preguns din l'evolucion animalo de la planeta. Per assi e pene la debuto del miusen le climat venguet de mai en mai caut. Aco provoquer un espandiment de vegetación tropical o cap al nord e al sud d'empei l'equatur. A la selva, diversos especios huminoidos arriberon en Europa e l'abandonarion fa sunque 14 minuts d'annados curo le climat benguet turna mai fred. Penne naquele poco, Americo s'aluignabo d'Africo e nasqueron les Andes, las Rocusos e l'Himalaya. L'Océan Tethys desapareguet e valiet loc a la naissència de la Mediterranea. Mai al sud, le Sahara era un origiu a medes selvo un tibibion de lemus, de camaleus e de rosegaires e d'autres espècies animals tropicals. Aquela fa 10 milius d'annados, la pleggio venguet més habitual e fa 7 milius d'annados, Egipte comencet a venir de mai en mai sec. Fuguet a l'aro que hi haguet l'esplosiu del munde de l'herbo pramu que la sabana s'espandiguet de mai en mai a selvo demesiguet fins a desapareixer pla de continents com Europa. Cal dire que aquel munt era ple de mamifers minjaires, d'herbo e de predatus, de castus e de lups, de cavalls e de cervis, de bous e de rinoceros. És un tipus de fauna que en Europa fuguet ja trobat mai que mai en Gascunyo e Aquitanya. Abans d'aquell darrer canviament climàtic s'aquella bisquet proconxul en si sud espècies dimonats que començaron a conquistar la planeta tot o peien de fora d'Àfrica. Les ancessus dels gibus i dels uranutans se n'anguero cap a Asia del sud-est e d'altres espècies més conegudes cap a Europa. E can fa son que desmillus d'anados li climat venguet mai sec e fred totes les espècies. Humanoides asiáticos patigueron de l'extensió levat l'orangutan. Tutos tornaran en Àfrica pramunt del nou climat. En Europa encara, totes les espècies de monats arborícoles i frugivors desapareixen també. I demorarà sonque una espècie de cercopithecid mesopithecus, aminocuo, del cop que creixen les espècies de macacus en Asia i de babuins en Àfrica. Le moment és dedicat per les espècies hominoides que demoren encara dins la selva. Hi ha de més en més de nuit i duro i hi ha de mai en mai de monats pas hominoids en la sabana. Què fa? S'adapta per sobreviure o patir de distinció final? Malgrat le danger real d'humanis, como Grecopithecus, luchon per sobreviure al sud-est europeu, fa sonque 7 milius d'annados, mas l'evolució en Àfrica entrainarà de venir bipede e de daissar la selva e conquista la sabana, malgrat la defensa que demostraran sus habitants les babuis. Per així, fa a per aquí 7 milius d'annados, naissera una nova espècie hominoide en Àfrica, Sahelanthropus e peyencaro un altro Adipithecus fa signus dannados como Ororin. Son espècies humanines que naixen din duas ises de bido, de flumis, de lacs, de paluix, de boscs ou de sabano amitarres e que pauc a pauc s'expandiran mai e mai. Cal dire que la lucha per la conquista fuguet oro pramunt que era pleno de predatus, gigants de babuis e paur en nui de duro. Sa que la fa per aquí 4 milius d'annados se poggia per la pla de las primeros espècies d'Australopithecids. Pei fa son que 10 milius d'annados arriberon las primeros espècies del genre Homo, les nostres mai directes ancessus. Justament arribant en aquel capítol de la nostra història evolutiva pramuc de Proconsul, un rare monat africà que demorava sulls arbres dins la selva en tot menjà de frutxo. Dins un munt d'un gairebé tot era selva d'empei africo fins a Europa i també Asia. E sense Proconsul, lleu legirio i pas avei aquest article e vosaltres e vosaltres le puriats pas augi. Aqueste pai mai, eco es pas pauc, es l'importància de Proconsul per la planeta humana, la planeta blabo. Le monde de Proconsul, un article del Christian Andreu paregut le 15 d'agost de 2022 sul site de nostre partenari sapientia.eu.
1: Radio Occitanie.

0: Occitanie.
1: Occitanie, mid-jour.
2: Aplec de sa danos del casal català, lu 14 de juny, l'incastre de total festum. Com a cada an, lu casal català de Toulouse organiza un aplec de sa danos plaça de la Rabelli, bari Sant Subra, lu dimenge 14 de juny, de 10 euros del matí a 6 euros del vespre. De 10 euros a mid-jour de mid-jour dansas amb la cobla Nobel Germano e a 2 euros de mid-jour amb la cobla millenaria. A 5 euros del vespre, tombola e demonstració de castellers pels tots la colla del casal. Dina sus plaça a reserva sus e l'oasso. Lo dimenge 14 de juny de 10 euros del matí a 6 euros del vespre plaça del Rabelli, gran tablet de sardanos del casal català de Toulouse.

Adiciat se plebengudo dins aquel emissiu de preferencio clásico. Aquesta setmana anem continua de parlar de la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Nascut en 1756, fuguet a 13 anys sus l'impulsiu de son pare un virtuoso del clavecí e jugava dins tutta la cours d'Europa. A 12 anys, anava al Vatican e escutava una messa de que la partició era secreta. Son aurelio era tan bueno que de retorn a Vienne la transcribido immediatament, mai revenguet al Vatican per esser segur que ne sero pas trompat. A 17 ans, havia escrit mai de 200 opus. A la fin de sa vida, a 35 ans, en havia escrit a l'entorn de 700. L'un de lui mai prolífics e donats compositus moriguet en 1791. Primer anem a escutar los dos primers moviments allegro e andantoma adagio del concert per cu número 12 en mi bemol majúscul.

0: Bona tarda. Esteu escoltant La Veu de l'Horta.
1: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
2: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
3: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17h.

Bona vespre, amics. Avui vos anem a parlar d'un poble més de seus pobles, de les comarques i regions alacantines, i el poble se diu Campello, i segurament vos hi ha de passar sense aquest problema.

Doncs després d'haver sudat de la música que mos ha fet moure un xiquet, doncs fa quatre segles ja existia el nom del poble. Les seves arrels estan en edat de bronzo, en escultures dels ibers i dels romans, així com donen proves i jaciments arqueològics d'incalculable valor, on s'han trobat urnes, armes, tombes, ceràmiques, restes d'antiquíssimes indústries de saladors, de pescadors, dos temples dedicats al déu del mar i a la deua de la fecunditat, trobats a Velleta dels Banyets, on també s'erigeix la Torre Vigia, construïda en 1554 i que és un símbol perfectament restaurat i conservat per als habitants de la zona. Je vous ai déjà dit que très souvent, de fois, tout le long de ces plages, disons, qui descendent, disons, du Cap de Creus, jusque le fin fond de Gibraltar, dont très souvent de fois il y a des tours de guet au long des côtes, certaines très très très très anciennes, mais

ces plages, avec ces tours qui se hièrent, qui se dressent, disons comme en disant, attention, nous sommes ici. Desde su origen como petite peuple marinier, el Campello s'ha desenvolupat en esprit modern, adquirint un peculiar caràcter de ciutat i poble, a un tradicional i autèntic serveix de base impulsora per a caminar cap al futur. Amb excel·lent dotació urbanística de vivendes i apartaments, residències, xalets, bungalows, establiments hostelers, instituts, col·legis, biblioteca pública, centre de salut, port pesquer i esportiu, llotja de peix, poliesportius, casa de la cultura, l'instal·lació del Liceu Francès també és imminent, projecte en un parc temàtic. Tota una dotació de serveis públics i privats, units a una desenvolupada infraestructura turística, són base, doncs, de lo que podeu considerar per una real qualitat de vida que esclata com a càlida alegria, especialment en les seves festes de moros i cristians, les festes del Carme i de la seva patrona, la Mare de Déu dels Desemparats. Viure en harmonia, en la natura, en un clima esplèndid, entre platges i muntanyes, en un entorn de pau i tranquil·litat. Així es pot disfrutar dels dies i de les nits. En el poble, un lloc que desperta la imaginació per tota la gent que ha baixat son nostre per conèixer coses noves, coses boniques i que li facin canviar.

Doncs bé, després d'haver escoltat aquesta cançonera i haver-nos imaginat com es ballen aquestes xiques que ballen tan boniques, doncs podem continuar a parlar del poble en dient doncs, una sàvia combinació.

de diversió i de tranquil·litat. Compte el poble en 23 quilòmetres de platges i cales tan extenses i sorroses com recollidetes i empedrades, així com en una zona muntanyosa ideal per l'excursionisme en àrees frondoses i quasi deshabitades, i senders i camins i corriols de gran interès ecològic. Encara que tot l'any és bo per fer una visita durant l'estiu, s'organitza multitud d'activitats i d'espectacles tant en la zona urbana com en el carrer, la mar i en la platja, inclús sobre la sorra. El Campello és quelcom més que de turisme. L'interès que desperta el poble i la seva singularitat resideixen fonamentalment en el seu doble caràcter de poble i de ciutat. Mentre de lo tradicional es fa evident en cada raconet, produint ese plaer, ese gust per lo autèntic que tots anem buscant, l'esperit modern i emprenedor es manifesta simultàniament en activitat del municipi i en la seva excel·lent dotació d'instal·lacions i equipament per l'oci, l'esport i la cultura. Voilà, si vous avez l'occasion, donc vous pouvez trouver pràcticament un aglomeré de totes les choses que vous cherchez dans un village comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes assez friand de ces musiques valenciennes parce que vous les trouvez assez gay, assez, disons, rythmique, très rythmé. Et les musiques ici sont très jolies. Donc on va pour une autre. Peut-être que ce n'est pas tout à fait le même style, mais on va pour une autre.

a parlar una altra vegada, bé, jo demano als nostres amics valencians d'ací a Tolosa i demani també als meus amics que ens escoltaran segurament, dels que em perdonen per la costum de dir el poble. Je sais qu'on dit maintenant la municipalité, on dit la ville, et très souvent des fois le mot village, poble en valencien, doncs pareix que sigui no pejoratiu, però lleve un poc l'importància dels llocs. Però què voleu? Cada ús d'una generació, i la meva generació era el poble. És veritat, alguns llocs diuen a la gent, però on vas? A la vila. És veritat, però en general, doncs, quan un es troba, doncs, de quin poble ets tu? Doncs jo, per exemple, de Gandia. I tu d'on ets? Jo de Vinaròs. Vull dir que tots eren pobles, bé, doncs que perdonen, ja intentaré no anunciar-ho més. D'acord, doncs, el municipi disposa actualment de moltes i variades iniciatives culturals, així com de recursos de diversa índole, que afavoreixen en una gran mida que podem comptar en una ampla i esmerada oferta cultural durant tot l'any. El municipi disposa de dos grans establiments culturals de recenta construcció, equipats perfectament per a la realització de qualsevol activitat cultural que es vulgui desenvolupar. El primer, la Biblioteca Municipal, situada a la plaça de l'Església, que compta amb 3.000 metres quadrats útils distribuïts en 5 plantes. Entre les seves instal·lacions es compten multitud de sales, amb un saló d'actes, sala gran, sala Sant Ramon Llull, per a 130 espectadors i sistema propi de llum i so. Després hi ha la Casa de Cultura, que es troba ubicada en la plaça de la Rana. Aquest centre és el més gran, 5.000 metres quadrats, útils amb un anfiteatre a l'aire lliure per uns 800 espectadors, en el seu propi sistema de llum i so, amb teatre i auditori per a 600 espectadors i amb complets sistemes de tramoia, maquinària, escènica, llum i so, cinema també, etc. I tres sales d'assaig perfectament equipades per a música d'orquestra, música de càmera, teatre i dansa, sala taller d'arts plàstiques completament equipades, sales de reunions i seminaris. Hi ha una sala plurifuncional i de vídeo, tres aules, cafeteria i restaurant. La Casa de Cultura compta amb programació cultural estable i continuada de temporada, octubre a juny, i amb una programació especial de l'estiu. Cada mes es distribueix el programa d'actes correspondent, que consta d'una mida en dos actes per setmana, entre 8 i 12 al mes. Bàsicament, entorn al teatre, música, dansa, exposicions, cinema, conferències. En la Casa de Cultura existeixen diversos serveis permanents: taller d'arts plàstiques, 15 disciplines diferents, tallers d'arts escèniques, nivells de xiquets, joves i adults, i escola de música. Aquestes escoles o tallers desenvolupen les seves activitats durant tot l'any. Voilà, que voler de plus quantité de choses, mais nous n'avons pas encore fini de parler, parce qu'il y a la cuisine, il y a les fêtes. Et vous savez que nous, ici, à Radio Occitanie, quand on parle de n'importe quel village, on finit pratiquement toujours avec la cuisine et les fêtes, ou les fêtes et la cuisine. Ça dépend des informations que nous recevions. Et parfois, bah, je ne veux pas être... Non, oui, cher Dolène, donc à vegades, non vous donne tantes coses sobre la cuina, perquè no vull que acabant el programa la gent quedi en fam. Doncs val més que anem a poquet per explicar les coses. Tornem una altra vegada més amb la música i tornarem amb altres una altra vegada.

Nous arrivons maintenant aux fêtes et nous arrivons maintenant à la cuisine. Voilà, je sais que vous attendiez ça avec un moment de patience, avec une certaine impatience. Aiutavi, perché sono due cose che magari non so perché. Le feste si va a cuina, perché no? Magari le chiche, la gente simpatica, los pobles bonicos come los nostres, però quando si arriva alla cuina e alle feste è una cosa tradizionale, che voleu, eh? Le feste maggiori si celebrano in onore della Mare Déu dels Desemparats, patrona del municipi, lo mes d'octubre, e té un profond alè de fe. Los moros i cristians transcorregen conjuntament i conciten enormes influències de visitants per veure els seus comparses, les seves ofrenes, les ambaixades, els desembarcaments i tota una sèrie d'actes que es vitalitzen cada vegada i cada any. En el mes de juliol se situen les festes de l'estiu en el carrer de la Mar, barri de pescadors, dedicades a la Mare Déu del Carme, en processons marineres, ofrenes i misses, bandes de música, danses típiques, jocs, concursos, barraques i barraques festeres. Totes festes estan encendrant i donant un sabor popular, de fort arrelament en la població i provenents de temps molt antics també. I així mateix, per veure el que us dic dient, jo tinc una fotografia en què es veu una de les batalles de moros i cristians en la platja i bé, doncs, jo vos assegure que val més veure les coses un xic de lluny perquè a vegades en esos coets, esses trais, esses mascletats i tot això, doncs a vegades fa por, no. A mi ja no me'n fan, per fi, i a vegades quan es va amb gent jove. La gastronomia. Encara que al llarg de tot l'any els municipis es poden provar i saborejar la gastronomia més popular, és durant les festes quan els grans mestres de la seva cuina demostren la seva habilitat en la confecció d'uns plats dels quals els seus orígens naixen en la tradició agrícola i marinera de la civilització mediterrània tan sàvia i sibarita en els plaers naturals de la taula. Així estan els típics arrossos mariners, les paelles i els caldosos, el peix fresc de cada dia, els productes de l'horta campellera i a la cantina, les fruites daurades per lo sol, recetes que són tradició familiar, però que tots poden conèixer, encara que l'art suprem que està en el darrer toc particular dels bons cuiners que les preparen, ja sigui els caldosos, la paella o arròs a la cantina, la bogueta amb tomata, salmonets emperrillats, la fideuà campellera i molts més que regalen el paladar de més exigent gourmet, sense oblidar els exquisits vins, caldos de les vinyes a la cantina, que han anat adquirint renom mundial. Tot això per dir-vos que és verdaderament doncs, una riquesa extraordinària i una cosa veritablement fora de lloc. Les possibilitats d'entreteniment i de passar-ho bé es completen amb l'oferta municipal que a través de la Conselleria de Cultura ens ofereix una ampla programació anual repleta d'actes musicals, culturals, teatrals i etc., especialment reforçada a l'estiu. I també la Conselleria d'Esports, a través de les escoles municipals, ofereix cursos de futbol, baloncest, tennis, frontó, pilota valenciana, vela, natació, rem, etc. Tot està doncs preparat en el campello perquè l'heure, la cultura i l'esport estiguin al seu servei. A tots la gent que hi vagi, tot està a punt perquè la seva estància així sigui la més agradosa i sigui la més feliç que hi pugui haver en aquestes terres valencianes.

doncs a mi també me caldrà fer això quan acabi el programa, demanant que tots va dedicar, i a tots demano un aplauso perquè a tots va dedicar, no? Per què no? Però en fi, això és una altra cosa. Hi ha la Torre Vigia de Lileta, com us he dit, dominant el port esportiu, es troba esa torre que fou construïda entre els anys 1554 i 57 per preveure la població dels atacs dels pirates berberis que acosaven contínuament les nostres terres, saquejant-les i causant grans estralls i temor en tota la població. El virrei de València, don Bernardino de Cárdenas, duc de Marqueda, doncs va ordenar la construcció de tot un sistema de torres de guaita. Es va dotar de 4 homes en cada una, 2 a peu i 2 de a cavall. Així, pues, en el moment que es albirava algun barco pirata, els homes de cavall anaven ràpidament a avisar les autoritats properes del perill immediat, mentre que els homes que quedaven a la torre s'encarregaven mitjançant senyals de fum per el dia i focs per la nit d'alertar les demés torres de l'avistat invasor. La torre està construïda en forma de co truncat. El seu diàmetre és de 6 metres de base i 5 en la seva part més alta. La porta d'entrada està situada en la seva part mitja, el que per accedir a ella era necessari una escala de gat o de corda. El seu interior és massís des de la base fins a l'obertura de la porta, i des d'ella s'accedeix fins a la terrassa mitjançant una escala interior. Fou decorada bé d'interès cultural i restaurada a Sona l'any 1991. Hi ha la torre del barranc d'Aigües. Al igual que la torre de Villeta, fou construïda en la segona meitat del segle XVI, com part de l'entramat de torres de guaita situades al llarg de tota la costa valenciana per prevenir els atacs de pirates berberis. Està situada en un paratge protegit de gran bellesa paisatgística que fou línia fronterera entre els regnes de Castella i Aragó fins a 1296, quan el monarca Jaume II va annexionar aquests territoris definitivament a la corona aragonesa i amb això al regne de València. Encara que la part superior de la torre està bastant deteriorada, conserva encara el reste de fisonomia que permet d'adivinar la seva estructura original. Hi ha la illeta dels Banyets o Banys de la Reina. Situats en una petita península als peus de la torre de Guaita, es troben uns jaciments arqueològics que són, sens dubte, de los més importants del Mediterrani. Esos terrenys quedaren separats de la costa mitjançant un terratrèmol en fecha desconeguda, i pels anys 30 del passat segle novament es varen unir a terra artificialment. Les primeres excavacions es varen portar a terme per F. Figueras Pacheco entre els anys 1938-35 i en la dècada dels 70 per Llobregat. Esos treballs varen dar com a resultat la confirmació de l'existència en este lloc de distintes civilitzacions i cultures, siguent la romana, la ibèrica i de l'edat de bronzo les més importants. Trobam-ho, per tant, davant un jaciment de més de 5.000 anys d'antiguitat. D'època ibèrica s'han trobat urnes, poteries, armes, tombes i restes de ceràmica, així com singulars edificis que ens fan pensar l'existència d'una important activitat productiva i comercial relacionada amb altres cultures del Mediterrani. D'època romana es varen trobar unes petites termes que pertanyien a una vila agrícola desaparescuda i vinculada a essa i altres de prop. Uns vivers tallats a la roca, malgrat l'erosió, encara es poden distingir les bolses comunicades en el mar en els que eren criats els peixos. Aquestes construccions, els banyets, dan nom al jaciment, ja que, segons la tradició oral, eren els banys d'una reina mora. M'ha fet ça. Vos sabeu, quand au Pays Valencien on trouve quelque chose, on dit c'est les bains du roi mort o de la reine mort, il faut nous pardonner parce que, comme c'était une possession du califat de Cordoue, assez importante. Non, il ne faut pas s'étonner qu'il y avait des bains, peut-être du roi mort, pourquoi pas, ou de la reine aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des formations. Très souvent, des fois, bon, il y a le salle de la reine mora, il y a les bagnettes des moros, il y a les covettes des moros, il y a quantité de mots qui unissent, disons, les mots morts avec la réalité de la chose, parce que soit c'est vrai qu'ils ont habité ou a été construit par eux, mais bon, il faut nous pardonner, parce que je dis, pendant des siècles, de l'année 700 et quelques, jusqu'à 1200, dont ça faisait partie du territoire du califat de Cordoue. On aime escoltar una musiqueta més i anem a tornar, perquè encara mos queda un xic de coses a poder dir, encara, no guaires, però una quantitat de coses.

Doncs així, si poguéssim fer-ho mateix a l'estil del llaurador, doncs posaríem una frase germanor a tota la gent. Però, de veritat, no una cosa així és només per passar l'estoneta i per dir és així, és així, és així, és així. Doncs bé, només per acabar el programa, perquè com ja crec que no ens queden gaire temps per parlar, doncs és una població que supera els 24.000 habitants i els 100.000 residents en època d'estiu. Té, no obstant, la tranquil·litat i l'encant de les poblacions marineres tradicionals. Poder esta clara progressió demogràfica es deu a la presència d'un vi més, el sol, amb un clima excepcional. Campello disfruta de més de 250 dies assolellats a l'any i una temperatura. Groc, sol, blau, lo mar, roja la festa i verba cultura, tots els colors són, sens dubte, els ingredients bàsics per garantir unes vacances plenes de diversió i de relax. Lo poble e Campello, avui, doncs, hi ha color i per assaborejar la vida. Bé, doncs, amics, jo crec que el nostre programa ha arribat a la seva fi poquet a poquet i només mos resta per dir-vos que moltes gràcies per haver escoltat el nostre programa i, com ja acostuma en terres occitània i en occità, de dir-nos a deixats platura munde, mercis pla per haver demorat a menys aus bonos serado, i a deixats, que vol dir gràcies per tot i fins al cop que ve. Adeu-siau.

bona tarda. Avui anem a parlar de Riba-roja d'Ebre, un poble més d'aquests formosos pobles que comporten i composen les terres de l'Ebre.

0: Bé, doncs, bona tarda, Santi.
1: Bona tarda.
0: Doncs avui, com hem dit, on va ser de parlar de Riba-roja d'Ebre, de ser jury village que composa, disons, de les Terres de l'Ebre. Je vais déjà dire que c'est un jury village, comme traditionnellement tous les villages de chez nous, parce que si vous nous demandez ça à nous, c'est rare qu'on vous dise « Non, c'est pas joli ». Doncs tots els pobles de casa nostra tenen el seu encant, la seva bellesa, i bé, encara que hi hagi a vegades els caràcters de la gent que siguin diferents d'una manera general d'un poble de l'altre, o aquelles coses entre poblet i poblet, doncs de totes menes a tots nosaltres ens agrada.
1: Sí, sí,
0: i sobretot que quan parlem d'ells ben segur se'ns obren els records i les ganes de ser-hi el més aviat possible.
1: Sí, sí, tens tota la raó.
0: Doncs a Riba-roja d'Ebre, diem, hi ha una cosa que m'agrada a mi, perquè diu: l'Ebre deixa l'Aragó i entra pel final de la depressió central catalana, encaixonat per les serralades a la dreta i suavitzat a l'esquerra per la partida del Pla de la Barca, d'on neixen els camins cap a Maials i Almatret. El seu curs descriu una corba. Enmig d'aquesta, i aprofitant un turó de sorra vermella, s'aixeca Riba-roja d'Ebre, 40 metres per damunt del riu a la seva dreta. Doncs, contemplant el curs de l'Ebre entre Faió i Flix, es troba el terme de Riba-roja, que s'estén a les dues bandes del riu. El terme comença a principi de la corba de l'Ebre, com hem dit, a l'Ebre català. Els materials que la componen són argilosos, de formació relativament moderna i poc consistents. Per això els rius han obert àmplies valls i conques d'erosió. Hi ha barrancs lleugerament enfonsats, prop de la qual es troben els materials fràgils, argiles, arenes, graves. És una vila situada sobre un relleu tabular d'arenisca, argila, argila vermella i guixos. Sembla que el nom del poble precedeix de la forma i color del terreny on és col·locat. La població antiga està orientada cap al nord. Limita al nord amb els termes d'Almatret i Maials, a l'oest amb Maials i Flix, a l'oest amb els termes d'Almatret i Faió, i al sud amb el poble de Massaluca, Vilalba dels Arcs i la Fatarella. És bastant curiós, com bé moltes vegades faig un encís, Santi, que quan parlo de certs noms que en les terres de Ponent, a Franja de Ponent, es troben molt sovint els mateixos noms.
1: Sí.
0: Faió, el Faió, doncs són noms que corresponen, no sé si potser perquè són presenten alguna cosa etimològicament, deuen potser voler dir alguna cosa, perquè el mateix es troba a Nova Llitera, el Faió, es troba cap a la part de Benavarra, sí, també un poble que es diu el Faionet. Doncs i no és d'estranyar que
1: Faió és administrativament província de Saragossa.
0: Faió és,
1: sí, és província de, sí, és Franja de Ponent. L'únic que coincideix amb el terme del pantà de Riba-roja, que són els pobles de Faió, Riba-roja i Mequinensa.
0: Doncs potser tinguin aquesta, ho diríem, aquestes ressemblances,
1: sí, sí, no,
0: o que pertanyen a una explicació etimològica sobre algun nom que vol dir, sí, alguna cosa, sí, o una altra. Bé, escoltem una miqueta de música més i continuarem.
2: Bona nit tinguem i benvinguts a casa nostra.
3: Molt bé.
2: Vagin passant, vagin passant, que estaran una mica apretadets, avant. Però on acaben 10, on acaben 100.
3: Avant, avant.
2: Has vist, Quico, que avui ha vingut un autocar?
3: Sí, home, mira, mira que li he dit vegades, eh? Acomida qui vulgués,
2: oh, sí,
3: acomida qui vulgués, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estiguessin a casa seva.
2: Sí, eh? aviam, facin-se per avant, sí.
3: Facin, sí.
2: Del fondo, agafen cadires i facin-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor aquí davant, home.
3: Avant.
2: Va, facin-se per avant.
3: Molt bé, facin-se i facin un traguet.
2: Home.
3: I quatre olives.
2: Sí.
3: Ja n'hi ha prou d'olives.
2: Eh? Olives? No tinguen temor que no se les acabaran les olives, home.
3: Bueno.
2: Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
3: Molt bé, va. Va, que els cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
2: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
3: Guai, pues de treball, una cançó de plegar olives.
2: Ah, eh? Això mateix, esta sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives ells, eh? Del plat les pleguen.
3: Molt bé, molt bé. Per a tots vostès, dispensen-lo, eh? Per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives. Que, per cert, diuen que no beuen vi.

0: Bé, doncs continuen, Santi, sobre el poble.
1: Sí. Riba-roja d'Ebre és un dels 14 municipis que configuren la comarca de la Ribera d'Ebre. Està situat al nord-oest d'aquesta comarca i limita amb l'Aragó, amb el que coneixem amb el nom de Franja de Ponent, i és el primer nucli de població que troba l'Ebre en entrar pròpiament a la Catalunya administrativa, no? Uh-huh. El riu Ebre entra al terme de Riba-roja, encaixonat per serralades, com tu has dit, uh-huh. i en surt descrivint el meandre que, on es troba la vila. Tot el territori és un conglomerat de muntanyes, valls, barrancs i paisatges fluvials de gran bellesa amb rics i variats ecosistemes. L'extensió del terme municipal és aproximadament d'uns 100 quilòmetres quadrats. El nombre d'habitants, segons el cens de l'any 1945, és de 1.544, i més o menys, per dir algunes distàncies aproximades amb d'altres poblacions de la rodalia, per exemple, tenim Móra d'Ebre, 28 quilòmetres, que Móra d'Ebre seria la capital de la comarca. Després tenim Lleida, 62, Tortosa, 72, Reus, 75, Barcelona, 90, perdó, Tarragona, 90, Barcelona, 190, etc, etc. Com podem arribar-hi? Per exemple, tenim la carretera nacional 420, que va de Tarragona al Colea del Pinar, a la vora de Madrid. És una carretera que surt de Tarragona, va cap a Reus, Falset, el Priorat, Móra d'Ebre, i després hi ha enfila cap a Riba-roja. Després també tenim l'autopista A2. L'autopista A2 amb sortides a Lleida i Fraga, l'autopista A7 amb sortida a Reus, l'Hospitalet de l'Infant i Amposta, i ferrocarril Madrid-Barcelona amb estació d'emparada a Móra d'Ebre, perdó, a Móra la Nova i a Casp.
0: Móra la Nova i a Casp. Doncs bé, es té que reconèixer doncs, que està ben comunicada dins del context del que són les comarques de les Terres de l'Ebre.
1: No és allò que diem...
0: No és Barcelona-Mollet ni Barcelona-Moncada, però...
1: Ni Barcelona-València,
0: però...
1: Sí, sí.
0: Tenen la seva importància també i estan junyides o estan relligades amb d'allòs. Tenen fàcil accés, diríem, perquè és això és el que és interessant d'allòs. És curiós aquesta... Bé, no és que sigui curiós, però el fet d'aquest veïnatge amb les terres de l'Aragó, la Franja de Ponent, fa que en si, doncs, hi hagi... Es nota com si fos una continuació. Per una persona que vingui de l'exterior, doncs, ben segur, administrativament, la Franja de Ponent pertany a l'Aragó. Però per nosaltres diríem que, bé, passes d'una banda a l'altra i no te'n dones ni compte.
1: No, no.
0: En general.
1: És que... I tu això ho saps també molt bé. Administrativament la Franja de Ponent pertany a l'Aragó, però molts pobles com Faió o si te'n vas cap a la zona de la Llitera, sí, evidentment administrativament depenen de Saragossa o d'Osca, però després totes les relacions les fan amb Lleida o en Móra d'Ebre.
0: Abans la gent se n'anava de Casori, els que vivien a Benavarri es casaven i s'anaven a passar la nit de noces a Lleida.
1: Sí, sí.
0: Viatge de nuvis. I en canvi el que és de Montsó o el que és de Binèfar, al costat de Tamarit, aquell ja se n'anava a Saragossa. Perquè el parlar, la mena de parlar, la mena de pensar, doncs ja no és exactament el mateix. Però aquells senyors que quan sortien a l'era, tio Tonet, com va? Vas bé? Conto que sí. Au! Avant, doncs aquell home és normal que si era jove es casava doncs, el dia de nuvis a Lleida perquè no estava gaire lluny i es trobava a parlar d'ells que això jo crec que és una de les coses bones. Bé, doncs continuem a parlar sobre Riba-roja d'Ebre perquè en general ens diran que parlem de la Franja de Ponent i que amb ells no parlem gaire. Hi ha, per exemple, una cosa que és curiosa que, esclar, diu, hi ha muntanya amb valls entrevessades i enrevessades i manquen les gelades tardanes freqüentes. Les màximes de temperatura són regulars, mentre les mínimes presenten irregularitats molt sensibles. El seu sòl és sec, eixut, per l'elaboració pròpia de les terres calentes. Té poc arbrat i en el cultiu abunden els cereals, els olivers i els ametllers. Tot això gràcies al seu enxamplament cap a les Garrigues, però també ho imita amb la terra alta, així formant part de les graderies que baixen de la seva plataforma amb serres altes, passant pels turons allargassats amb riuets i barrancs, com has dit tu, doncs que arriben a les terres al·luvials i al riu. cap a l'oest, com a la conca del Matarranya, s'hi veuran els terrenys semi-esteparis, vessants de muntanyes gairebé pelades per desforestació produïda per la mà de l'home i per la condició natural del terreny. Doncs clar, doncs aquest veïnatge, doncs, com he dit, amb el Matarranya, amb els pobles aquests de la franja, que fa doncs que hi haurà massos, torretes de guaita, i la terra predominarà el conreu de l'oliver i de la garriga. L'evolució històrica del poble de Riba-roja té petjades del pas dels sarraïns i dels templers, però com veurem, la història es remunta a molts més anys enrere. Això no és d'estranyar. Era la marca, el terreny de marca, doncs automàticament l'Ebre n'està en una frontera, la presència, fins que Tortosa hi eren. Doncs la presència musulmana sarraïna en aquestes contrades, doncs no és d'estranyar que hagi deixat algunes coses, hagi deixat algunes mostres d'aquella presència cultural, de tradicions, potser de mena de conreuar les terres també, sí, perquè sí, això clar. Segurament són coses, doncs clar, uns segles de presència no s'esborren d'un dia a l'altre.
1: No.
0: I després, com hem dit sempre a cada programa, doncs que hi havia hagut molta gent que quan va arribar el moment d'anar-se'n es van quedar perquè se'ls deixava l'oportunitat de quedar-se el que ells consideraven casa d'ells,
1: sí.
0: I no van tindre cap problema, es van continuar quedant. I els mots, com per exemple el caries i coses així, és un mot que ve de l'ànim àrab.
1: Sí, per exemple, tot el procés de fabricació de l'oli, per exemple, que a les Terres de l'Ebre hi ha moltes oliveres,
0: per sort,
1: doncs tot això bàsicament ens ve dels àrabs, i tots els noms que se'n deriva, doncs tots els noms que se'n deriva del conreu de l'olivera, doncs
0: sí,
1: també.
0: I els noms dels pobles, que molts tenen pobles, també, sí. Molts noms que venen doncs d'aquella presència. Bé, doncs escoltem una miqueta més de música i continuem després.

0: Bé, doncs que ens vas a fer 5 cèntims d'història.
1: Sí, començarem a parlar de la història, que déu-n'hi-do, avui la història de Riba-roja, i començarem parlant per dues llegendes, abans d'entrar pròpiament en la història. Primer parlem de la llegenda de Santa Madrona, que tots els veïns de Riba-roja deuen conèixer molt bé, i diuen que al poble de Santa Madrona hi havia una guerra horrorosa. Ella i el seu germà, és a dir, Santa Madrona i el seu germà, fugint-ne, varen travessar els Pirineus i arribaren a l'Ebre i s'instal·laren on ara hi ha l'ermita de Riba-roja. Van causar l'admiració, ella sobretot per les seves virtuts i bellesa, i es dedicava a la cura de malalts. Al cap d'un temps retornaren al seu poble de Santa Madrona, on va ser martiritzada per ser cristiana. Més tard, al port de Marsella, van col·locar el seu cos en una barca sense veles que va anar a parar al port de Barcelona, on diuen que va fer molts miracles. I com que a la capital catalana, Barcelona, hi havia molts ribarrojans, van portar el seu culte i devoció al poble i la feien copatrona.
0: Sí, que van portar de Barcelona,
1: sí, sí,
0: diríem, les restes del cos, doncs, i ho van portar allà, i va continuar, van fer miracles, la van fer patrona pels miracles, sí, sí, que havia fet, i segurament n'ha fet d'altres.
1: Segurament
0: n'ha fet d'altres, perquè quan es porta una persona així, sempre n'ha fan, eh?
1: I tant. Bé. Aleshores, hi ha un vers que diu: gloriosa Santa Madrona, pel riu n'ha baixat, en un cante d'aigua i un pitxell al cap.
0: I jo diré una curiositat, potser, en el barri a Barcelona hi ha una església, l'església de Santa Madrona.
1: Ah.
0: És en el Poble Sec.
1: Sí, sí.
0: Diríem, al peu de Montjuïc,
1: sí, sí, sí,
0: entre el barri de la França i el Poble Sec,
1: sí,
0: doncs hi ha una església que se'n diu l'església de Santa Madrona. Doncs potser ha fet miracles també, o ha sigut creada, però és que els noms aquests, ben segur, a vegades la gent se'n riu o troba coses diferents, però els noms com Sant Onofre, Santa Madrona, sí, sí, són noms que són molt coneguts i escampats a Catalunya, per casa nostra. Bé, parlant doncs d'altra llegenda, quina altra llegenda tens a dir?
1: Sí, la de Santa Magdalena de Barrús, que és una llegenda que diu que els de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, volien fer una altra ermita. Tu ja saps les relacions entre pobles.
0: Sí, oui, c'est vrai, entre village et village, parfois la petite guerre de clochers qu'on dit ici dans l'état français, c'est bien vivant encore.
1: I aleshores diu, clar, volien fer una altra ermita perquè la de Barrús els quedava molt lluny, però en començar-les moria una filla de cada una de les principals famílies del poble. Llavors van deixar córrer el seu intent i van seguir anant a Barrús.
0: Van anar-hi tots junts, se'n van donar compte, doncs, que era més profitós de poder dir-ho. Com dius tu, els problemes també, jo...

0: desapareguda con Siris, bé, el que de sempre, no? I a la fi es va trobar un resultat molt lògic i honest de que van fer un segon camí. I tals dies uns, tals dies els altres, però ja empraven el camí completament diferent.
1: Clar.
0: Perquè no hi hagués suspició d'aquelles coses. Bé, no, però vull dir que c'est triste, dans le sens, c'est triste, quand on voit ces choses-là au niveau, disons, des traditions de village. On peut pas supporter les voisins de l'autre village. Et encore, ça c'est rien. Le plus grave, c'est à l'époque, quand on descendait, on allait chercher la fiancée d'un autre village. Bon, là, c'était quelque chose d'horrible, horrible, horrible. La fille qui était obligée de partir au village du fiancé, elle souffrait horreur, parce qu'elle était mal vue, était critiquée, tout, et de l'autre côté, des garçons qui allaient chez la fille.
1: Sí.
0: Donc, il était mal vu aussi. Donc, voilà. Bon,
1: ara, per sort, això ja
0: ha subsanat. Són històries passades en si, sí. Però jo he vist això a la Franja de Ponent, una noia d'un poble, el Torrigó, que està a 4 quilòmetres o 5 de Tamarit, va pujar, com diu allà, una noia, una xicarrona que va pujar al poble per casar-se. Ui, mare, les misèries que li feia. Les misèries, quan anava a buscar aigua en els llocs, oh, tot. Bé, sí, això s'ha passat, s'ha passat.
1: Sí, ara ja comencem a parlar de la història pròpament dita.
0: Això és.
1: Aleshores, si tu tens alguna cosa a dir en funció dels segles, vas tallant-me.
0: Sí, sí, sí, aniré intervenint per completar el programa.
1: Aleshores, comencem al segle XII, que és quan Riba-roja, el nom de Riba-roja, ja s'esmenten documents. Documents de l'any 1163 i 1167, pertanyents al bisbe Pons de Tortosa. Ja que aquesta, el terme, estava inclòs a les terres donades als templers després de la conquesta de Miravet per Ramon Berenguer IV. El fill de Ramon Berenguer IV, Alfons I de Catalunya i II d'Aragó, per a prosseguir la reconquesta, va demanar unes prestacions als templaris, als membres de l'Orde del Temple, empenyorant, entre d'altres, el castell i la vila de Riba-roja. El bisbe Pons va intentar la repoblació i cristianització de Riba-roja. Després ja passaríem al segle XIII, que en Pere I va continuar la tasca repobladora amb pocs cristians que es barrejaven amb àrabs i mossàrabs de la Ribera. Després ja seríem de l'any 1270 al 1300. Riba-roja i Barrús van rebre conseqüències de robatoris de persones i d'animals per part dels Entença. Riba-roja, sí, digues.
0: Sí, no, perquè com dius tu, bé, en el 1288 els Entença hi van fer malvestats.
1: Sí.
0: Van fer coses que no estaven gens bé, doncs, i el 1289, pel perill probablement que suposava dels bàndols dels Entença i els Montcada, hi va haver-hi el poble de comandaria dels templers. En 1313, en Jaume II manà a Novales, senyor, doncs, del castell, que hi estatgi dignament el cavaller Guillem d'Entença i la seva família, cosa que va pensar que l'edifici no era una simple fortalesa ni tampoc una pobra construcció per a fins militars, sinó com un digne habitacle que acollí cavallers com els d'Entença. Estic que reconèixer que en aquelles èpoques d'allòs com tot les èpoques, disons, de reconquête, de guerra, d'aixòs com ça, hi havia quand même les seigneurs, hi havia des problèmes entre les seigneurs, parce que la protection du roi, dès qu'ils avaient un peu trop de protection, ou disons qu'ils étaient trop bien vus de la part de certaines du roi, donc automatiquement il y avait une espèce de lutte sordide entre les uns et les autres pour dire, bon, je vais essayer de sortir pour prendre sa place, parce que c'est quelque chose, et bon, au Moyen-Âge, on se trouve à cette époque, actuellement, on fait à peu près la même chose, mais d'une façon plus cachée, plus sournoise. À l'époque, bon, ça se finissait toujours, disons très souvent de fois, avec la destitution d'un perdant, mais avec des guerres, des morts, des petits combats ou des peuplements, des choses. Bé, continuons par van.
1: Amb això dels Entença, cal destacar que Jaume II, els conseqüències d'aquesta situació que comentaves tu ara, és que Jaume II va fer processar els templers i els seus béns, tant a Aragó com a Catalunya, van passar als hospitalers, a l'ordre de Sant Joan de Jerusalem. Per acabar el segle XIV, l'any 1348 es va escampar la pesta negra, pel territori, creant un nombre molt gran de defuncions

0: cosa que va crear desorientació, desordre, bandidatge, exigències de pagaments per a cobrir despeses que aclaparaven els supervivents, és a dir, un veritable desastre a l'època. Ribarroja i Barrús en aquesta època passen a la comanadoria de Vilalba dels Arcs. En aquest període també els impostos van augmentar, cosa que, com passa sempre, no?
1: Això.
0: Es treu el dret de gofre, que és un dret que existia en aquella època, que consistia, era un impost que l'any 1386 es rebaixà per haver abandonat els camps als serfs. Els serfs eren els servents,
1: els servents de l'època. Sí.
0: El dret de gofre que tenien els cristians i sarraïns, i es van començar a redactar uns censos i uns cobraments de drets de vassallatge molt més exigents. I per part meva, el segle XIV ja s'havia acabat.
1: Després dius, bé, per exemple, Parra del Castell, doncs qui estatge, qui va haver-hi estatge, o els cavallers d'Entença, diu, amb les restes de castells podeu veure que es construïa aprofitant parts del terreny roquer i utilitzant una tècnica força elemental, amb pedres adossades a uns marges de terra erosiva i amb vetes de guix de resistència gairebé nova. A la part baixa del castell hi trobem la presó, on anys enrere s'hi tancava algun boig o vagabund.
0: Ho dius en sèrio, això?
1: Qui ho posa? No, jo no hi he anat mai per por, eh? Però gairebé no es va fer servir mai. O sigui que era una cosa... I actualment és l'única part del castell que es conserva, avui en dia, d'aquell castell, d'aquella època. Però és veritat, aquelles terres... C'est difficile, disons, à se rendre compte, disons, que les chevaliers du temple avaient une jouissance d'un pouvoir très étendu dans ces terres-là. Beaucoup de châteaux, beaucoup de commanderies, beaucoup de villages appartenaient aux Templiers. Alors, avec la chute de l'ordre, on passa tout ça. Bon, les biens et les richesses, peut-être non, parce que le roi, peut-être, il fait une prise assez importante. Devait faire une mène de llevada bastante importante sur les biens més importants, non? Però després va ser l'ordre, doncs, de l'altre de l'hospital.
0: Sí.
1: Que van ser els que es van quedar totes aquestes coses, però és inimaginable el poder que tenien aquests senyors en aquests segles, en aquestes terres.
0: Terres conquerides
1: darrerament, doncs, automàticament tot depenia d'un, dos o tres castells importants, i el reste tot depenia d'ells.
0: Sí.
1: Si et mires ben aquestes terres, el castell de Miravet, és el que hem dit, era un dels castells, diguem, que tenia un poder real i sobre extenses. Aquí també diu, forma part també del castell un mirador de la Pena, situat sobre la Pena o Penya, fa de bec cap al riu al final del carrer d'aquest nom. És una enorme roca envoltada per una barana i amb una pedra al mig. Té una àmplia panoràmica sobre l'Ebre i les terres a l'altra banda també. I un dels llocs que no hem d'oblidar i d'obligar de visita per un magnífic paisatge que s'hi pot divisar. En el poble antic també cal destacar la importància, doncs, dels carrers. Els carrers més antics de Ribarroja són el vol del castell i dins una muralla gairebé invisible. Fan pendent i segueixen perpendiculars i horitzontals al riu. De tant en tant, presenten portals, pèrgits i sortides dissimulades cap al riu Ebre. Els carrers vells són estrets, empedrats, costeruts, amb palets al riu i fan dibuixos, perquè en si, dans ces villages méditerranéens très anciens, no hi ha pràcticament aucune rue qui est toute droite. Elles sont sinueuses, elles font des tours, elles reviennent, et les maisons sont comme ça. Jo no sé si ho feien potser per evitar que en cas de pluges fortes en aquelles èpoques, doncs no fessin estralls, però en fi, de totes maneres és igual, perquè si l'aigua baixa i va donant voltes, quan arriba baix també arriba amb força, eh? Perquè diguin el que diguin, és el mateix, eh? Per exemple, tens alguna cosa a dir sobre això?
0: Has acabat el segle XIV?
1: Sí.
0: Doncs ara potser passem al segle XV.
1: Som-hi.
0: Doncs al segle XV a la Ribera, Hospitalers i amb ells Ribarroja i Barrús van patir les conseqüències de l'interregne. L'interregne era aquell període en què Martí l'Humà es va morir sense descendència i aleshores...
1: Fins que la guerra amb Ferran Antequera.
0: Exacte, fins que no va arribar el compromís
1: de Casp.
0: I tot això...
1: En Sant Vicent Ferrer,
0: exacte,
1: que ens va ajudar.
0: Famós.
1: Sí, que ens va ajudar molt.
0: Sí. Doncs això, s'ofereixen les conseqüències d'aquest període d'interregne i més tard de l'adveniment de la Casa dels Trastàmara, com tu ben bé dius, en Ferran d'Antequera, i després també pateixen territori de guerra, malauradament, les guerres civils de Joan II, Joan II sense fe, amb el seu fill, príncep de Viana,
1: Carles príncep de Viana.
0: Després, clar, per sostenir totes aquestes guerres, els hospitalers van acabar de redactar i imposar consensos i pagaments que pertanyien al segle anterior, que evidentment això gravaven doncs sobre la població.
1: Sobre la població, veig segur. Si la gent no tenia una situació econòmica bastant forta i depenia encara de pagaments i impostos que eren enrederits, que eren, diríem, de tipus antic, d'una manera molt més severa, doncs clar, la gent no els havia arreglat res, eh? Estic a reconèixer, per això és que, parlant d'un, fent un encís, les cases importants d'aquell segle, doncs hem dit els abans, al voltant de l'església, com aquesta mateixa, porten dades de la segona meitat del 1700 cases, eh? Vull dir que això pertanyien a qui saber aprofitar-se del moment prosper per qual passar Riba-roja d'Ebre al temps de Carles III i de Carles IV. Això és més antic, però vull dir que veus, no, la gent
0: més modern,
1: però vull dir que la gent, doncs clar, se n'aprofitava com tothom, com totes les èpoques, doncs, eh? Diu, les façanes de les cases importants i antigues tenen emmarcada l'obertura de la porta per unes grans pedres tallades, també pel reforç que s'hi posaven a les cantoneres. Tenien portes emmarcades de pedra i pedrissets. Sobre el llindar d'algunes d'aquestes cases, doncs, per exemple, hi ha una mena d'escuts amb dades correspondents a la segona meitat del segle XVIII. Doncs bé, ens hem avançat bastant amb aquestes coses, però bé que ce n'est pas étonnant de trouver dans des villages comme ça, bon, hi ha la partie moyenne-âgeuse, la partie plus ancienne, même si malheureusement il reste pratiquement plus de traces du château, à part quelque chose. Mais on peut retracer la vieille ville en suivant, disons, les ruelles, les unes sont parallèles à la rivière, les autres montent vers la montagne du château, vers la côte où il y avait les châteaux. Et on peut, un peu, disons, d'en haut, si on peut avoir une vue aérienne du village, on reconstitue tout de suite l'emplacement, disons, de la ville ancienne. Après, il y a eu des périodes, disons, qu'on plus prospères, davantage de prospérité, et ce n'est pas étonnant de trouver ces maisons amb cantoneres, amb les voltes a cada xamflat d'aquestes cantoneres de protecció amb pedres, portalades grans, i algunes, doncs, fins i tot amb escuts, que avui en dia potser alguns d'ells han desaparegut, però a casa nostra és molt senzill de trobar aquestes portes de diríem de tipus romànic, ben dretes, ben amb la volta de dalt, ben feta amb aquelles pedres, i no és d'estranyar, doncs, que llavors... Bé, tens alguna cosa més o escoltem alguna musiqueta més primer?
0: Com vulguis, vull dir...
1: Escoltem una miqueta de música.
0: Millor.
1: D'acord, doncs.

0: Bé, doncs, continuant a parlar, doncs, sí, ara anem a parlar perquè tenim quantitat de coses a explicar encara sobre Riba-roja d'Ebre.
1: Sí.
0: I a veure, a veure si tenim temps, com diem nosaltres, eh?
1: A veure, el segle XVI. El segle XVI té el pas dels reis catòlics per la vila. Imagina't.
0: Sí.
1: Es produeix l'eixamplament de la població i la construcció de muralles noves i el portal. Riba-roja seguia sotmesa al règim feudal que parlàvem fa uns moments i sense força ni personalitat destacada. L'any 1510, Joan Pubill, antic moro i cristià de Riba-roja, declara davant d'autoritats reials que al poble tots els moros s'havien convertit i s'havien assimilat molt bé als cristians. Aleshores ja passem al segle XVII, és allò que comentaves tu, que molts musulmans no van marxar amb la Reconquesta i els que es van quedar al llarg dels anys doncs es van anar integrant a la nova
0: cultura.
1: Encara
0: que van tindre problemes,
1: sí,
0: perquè
1: hi,
0: fins i tot alguns llocs hi van haver-hi estes revoltes i tots, dels moros, i perquè se'ls havia, se'ls tractava, i ho sento dir la cosa de conversió, hasta com els gitanos, una miqueta, se'ls deixava de banda,
1: sí,
0: i a certs llocs han descobert els moros, el raval dels moros, el barranc dels moros, perquè la gent vivia fins i tot a les afores del poble.
1: Aleshores passem al segle XVII, Felip III porta a terme l'expulsió dels moros, definitiva, expulsió que des de Ferran el Catòlic es volia imposar i que es deturava per persones importants que preveien el desastre econòmic, tal com es preveia i que realment hi va haver, que en pervindria. I sentimental, ja que la majoria d'aquells eren persones que, nascudes al terme, treballaven als camps i eren artesans i eren famílies de generacions i generacions.
0: Sí, sí, des de 1200 fins al 1400 i pico, doncs aquella gent, generacions que eren nascuts allà.
1: I en algunes regions molt més segles, eh? Vull dir,
0: cap al sud. I en llocs que van desaparèixer la població de 70-80%.
1: Sí, sí, evidentment. És per això que es parla d'una crisi
0: econòmica. Era un desastre, va ser un desastre econòmic, terrible, per aquelles contrades, eh?
1: Després, als temps de Felip IV, els hospitalers, que eren els senyors de Riba-roja, van protestar contra la intromissió reial en els seus assumptes i la centralització dels Àustries. Amb la comanda d'Escó, el poble entra a les campanyes contra el rei. L'any 1629, un altre cop, la pesta fa estralls a Tortosa i es va escampar per la Ribera d'Ebre. El bisbat i les autoritats administratives de Tortosa i també l'Audiència de Barcelona van intervenir en els assumptes de Riba-roja. Així ja passem al segle XVIII, i que aquest segle va ser un segle d'or per la població. Els seus millors temps van ser els de Carles III i de Carles IV, passant per damunt de les intervencions en les guerres de l'arxiduc i Felip V, comença amb el darrer l'elecció de batlle i sotsbatlle a Riba-roja i Barrús. Els nomenaments se succeeixen en gran freqüència, barrejant noms i noms que repeteixen bastant, sigui per ser elegits només els més influents o els que mereixen més confiança dels senyors. Aleshores hi ha una nova repoblació de gent vinguda de França i d'Alemanya per treballar a les terres. Potser pel fet de trobar-se ara en dominis més reduïts pel poder reial, els hospitalers ajunten tots els hospitalers de Catalunya i d'Aragó. A partir d'aquí, l'Ajuntament va demanar amb energia a l'ordre, des de 1783 fins a 1792, que es preocupés de la construcció de l'altar major de l'església i de la finalització de la seva torre, que va tindre lloc l'any 1798. I també autoritats eclesiàstiques i reials van demanar suports contra perjudicis que el senyor els causava. Bé, aleshores hi arribem al segle XIX, i aleshores ens trobem amb les famoses guerres carlines que van afectar molt el territori i que Riba-roja va prendre part molt activament en aquestes lluites, ja que a la vila hi havia, a la vila de Riba-roja hi havia carlins, que eren senyors rics i dependents d'aquests senyors, i després els que s'anomenaven els cipaios, que eren, o cipaios, que eren liberals, menys afortunats i menys religiosos. Va ser una guerra més propera als pobles en tradicions i petits propietaris que més a la gran ciutat i a la burgesia. Móra d'Ebre, Tortosa i Xerta eren els quarters generals d'uns o d'altres. Amb dos amb dos bàndols, demanaven municions i diners a Riba-roja, amb grans amenaces si no se'ls concedien o feien responsables de la recepció o de la manca de remeses les autoritats i de les 12 famílies més importants del poble. Per això alguns homes fugien i s'amagaven al camp. El mes d'abril de l'any 1836, la cinquena columna de l'exèrcit carlí va ocupar la vila i el juny era la cinquena brigada reialista amb la seva comandància general qui va entrar a Riba-roja. Aleshores, el fet de viure amb neguit i intranquil·litat no partir, evidentment, en aquest període no permetia el rendiment agrícola,
0: normal,
1: el rendiment al camp,
0: per fer les collites de mal,
1: un camp mig abandonat que va portar a la misèria de la població. I mig per ella, mig per aquesta misèria i mig per l'encomanament d'aventura, va sortir un bandidatge dirigit per elements de famílies benestants que van mantenir el poble en sofriment durant uns quants anys més.
0: O sigui, que això és vinga de més, eh?
1: I aquí ja passaríem al segle XX.
0: Bé, després, doncs, per exemple, abans d'arribar dissortadament en aquestes guerres, una guerra més que dissortadament ha marcat casa nostra i aquestes contrades, perquè va succeir, va ser lloc de front i de conflicte i d'enfrontament de diferents llocs. Per exemple, estic a parlar també de l'església, com has dit tu, amb el seu nom indica, està dedicada a Sant Bartomeu, patró de la vila. Es tracta d'un edifici del barroc tardà amb la Creu de Malta. Riba-roja va pertànyer a l'ordre, com hem dit, de l'Hospital de Jerusalem o de Malta, després dels templers. L'ordre de Sant Joan de Jerusalem va donar la seva Creu de Malta a la façana de la parròquia i també és utilitzada com a escut del poble des de 1789. Ja, per exemple, havia vist una cosa que és bastant d'allosa a la part posterior de l'església, on trobo que això és que és très típica de les eglises ancienes, doncs el fusar, cosa que fa suposar que l'anterior església tenia una entrada per aquí. D'aquest fusar actualment no en queda res. Nosaltres a la franja de Ponent també de fusar, no en diem el cementeri, el cementiri, ho deia sempre el fusar. Doncs i s'ha quedat així d'aquesta manera, eh? I després us invito a pujar fins a l'Ajuntament. Es tracta d'un edifici modern començat fa uns 70 anys. No té trets significatius, la façana és escaient. És un edifici molt gran. A part de les oficines municipals, el despatx de l'alcalde, el secretari i regidor, sala de plens i guarderia. Hi han instal·lades altres prestacions, com ara la llar de jubilats, la televisió local, Consell de Cultura i l'aula d'art. Justament al costat de l'Ajuntament ens trobem en un altre edifici recentment construït on hi ha instal·lada la Biblioteca Municipal i el Casal de la Joventut. Escoltem una musiqueta més i continuem a parlar d'això. Sí.

0: Bé, doncs continuem parlant amb història, ja ens quedava al segle XX. Doncs al segle XX tenim, com ja comentem anava a dir molts dimecres, però ara excepcionalment ho fem en dilluns, sí. Doncs al segle XX les Terres de l'Ebre van vindre marcades doncs, per una guerra molt, molt sagnant, que va ser la Batalla de l'Ebre, enmig del conflicte civil, de la Guerra Civil, en la qual a les Terres de l'Ebre diuen que van morir vora 200.000 persones entre els dos bàndols i autòctons, és a dir, gent de la...
1: gent dels pobles, sí, sí, que es van trobar en un lloc, eh?
0: Aleshores el poble va ser dues vegades republicana i dues vegades sota el domini del general Franco. Imagina't, doncs, com anaven
1: el va i Transvaal, sí, sí, el va i ve del d'allò.
0: Aleshores, aquestes lluites van portar tota una sèrie d'esdeveniments tràgics i milers de morts, presons, exilis, patiments, destruccions i apropiaments, i el viure en peu de guerra durant molts mesos, en la qual la primera línia del foc de front estava al territori, uh-huh, amb una fràgil barrera de l'Ebre enmig de dos exèrcits. Aleshores, a poc temps després de la presa de la part dreta de l'Ebre i Ribarroja per l'exèrcit franquista, a principis de l'any 1938, el 25 de juliol d'aquell any, l'exèrcit republicà va desencadenar l'ofensiva entre Mequinensa i Mora. Entre Mequinensa i Mora per tal d'intentar conquerir Gandesa. Uh-huh. I aleshores, clar, Ribarroja d'Ebre es va trobar al mig.
1: Es va trobar al mig de vegada. Sí, sí. O sigui que...
0: aleshores, clar, ja tots sabem el desenllaç d'aquesta guerra, i aleshores podem dir que el 14 de novembre de l'any 38 els franquistes van prendre Ascó, el 15 de novembre Ribarroja, el 17 Flix, i en aquest terreny, doncs, que l'Ebre va ser primera línia de foc, la guerra plovia amb bombes durant 116 dies. A partir d'aquí, doncs, ja va ser la campi qui pugui, no?
1: Després, clar, després acabar... ja tothom, i la majoria d'ells, doncs, dissortadament, s'han trobat, doncs, aquí a Cervera, a Perpinyà, sí, en els camps de concentració del Rosselló,
0: Argelers,
1: Sant Sobrà, i totes, sí, aquestes, sí, coses que fa que, bé, són records terribles, diríem, és el que va conreuar aquelles guerres, aquells morts que van haver en aquell lloc. Bé, doncs, anem a parlar també d'altres coses importants. Tu, per exemple, hi ha llocs, esclar, un altre dia farem molta més explicació, perquè hem rebut de l'Ajuntament molt de material informatiu, per un programa, i nosaltres tenim una hora per poder parlar, i som xerradors, a més ens agrada, a més de parlar de coses, ens agrada parlar d'altres coses també. Doncs bé, ja no diem res més, anem a parlar de coses serioses.
0: A més de festers, que ara, sí, parlarem de les festes molt ràpidament, també som xerradors.
1: Això.
0: Molt breument, festes. El mes de gener, Sant Antoni, festes de Sant Antoni amb fogueres i àpats populars, el menjar i el beure, important.
1: Sempre important a casa nostra.
0: Febrer, Santa Àgueda, festa de les dones, que per un dia a l'any les dones manen, tot i que també
1: fora
0: manen.
1: Fora de casa, fora de casa, fora de casa.
0: Aleshores, les dones prenen el poder i escullen alcaldessa i regidores. Mare, aleshores, es consolida com festa major d'hivern. No tremolis.
1: Mare de Déu.
0: Març i abril, rumiatges a les ermites de Santa Madrona i Barrús. Maig, festa de la clotxa, que ja n'hem parlat altres vegades.
1: Sí, que hem parlat altres coses, sí.
0: Juny, festa de Sant Joan. Juliol, festa dels quintos, que ens hauran d'explicar si encara es manté.
1: Sí,
0: clar,
1: això és...
0: A l'agost, festa del barri de Sant Domènec. Festa major, actes religiosos, curses, festa del riu. Es balla a la plaça La Jota de Ribarroja, recentment recuperada, etcètera, etcètera. Novembre, Tots Sants, i desembre, Nadal. Molt breument, gastronomia, la clotxa, crostó amb alls, tomàquets al caliu i arengades o sardines de casco a la brassa, que ja n'hem parlat altres vegades, els espinacs amb bacallà, t'agraden?
1: Sí, sí, a mi sí. A mi, mentre hi hagi abadejo, sí, sí, on sigui, eh? Mentre hi hagi abadejo, on sigui, eh? Soc d'aquests que no soc, sí, difícil.
0: Confiteria, de confiteria tenim redoltets, borregos, capsetes, pastissets i corassons.
1: Per exemple, hi ha una cosa ràpidament potser que et puguem dir, és el pantà de Riba-roja, que és a 7 quilòmetres del poble cap a Faió. Fou començat cap als anys 60 i va començar a funcionar el 1968. Amb la seva construcció es va inundar, o anegar, com dèiem en català antic, l'antic poble de Faió i Berrús, cosa que va provocar l'assentament de Bermita, un nou emplaçament i el trasllat dels habitants de Faió.
0: Sí.
1: On essaye de vous donner une petite explicació, un aperçu, disons, de ce que c'est un village de plus de ces terres de l'Ebre, dont on remercie les amis de la mairie, dels amics de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, per les informacions que ens han donat, i els diem, doncs, que acabin de passar una molt bona fi de tarda després d'haver-nos escoltat, i fins al programa que ve. A dir s'esplat un amunt, merci esplat per haver demorat a nosaltres. Bona tarda, Santi, gràcies tarda. Per haver vingut una vegada més, i fins al proper programa que parlarem d'un altre poble.
0: Molt bé.
1: D'acord.
0: A dir s'esplat a tots.

los mairalos aos intutos e tutis. Per defendre e espandir la coneixença d'aquelloi lengos e a tal las protegi meliu pa més. Que tabé hi hagueron de cases que hi haguet força mainatges que hagueron pas tot so necessari per poder continuar l'escola e a cois un presfait que l'UNU vol just n'hi ha per demandar a tots els governs e estats de la planeta que cal fa un esforç encara mai gran si on vol veterinarment ajudar les llengues mai rales de minoritats nacionals. Cal fa mai aïsit l'accés a internet pels llocs mai isolats i lluïnyats. Cal adaptar la temàtica a totes i totes i també fa un esforç a l'hora de seguir les curses i, sobretot, cal una diversitat lingüística majestueux internet a medutis i de programació dins de llengues minoritàries que demostrar jo pla que la diversitat lingüística de la planeta és mai complet so que so mostrat din lei libres. E a cosa se pot plafa gràcies a internet. L'usatge de la tecnologia per aprendre diversos llengues és clau pramu que on vol també remembrar cosí se pot fa un esforç major per guanyar aquells desfixis e cosí fa mai encaro per ajudar les llengues mairales que sovint son pas las oficials. I aquest la toca de parlar mai pregundament de l'educació multilingüe e cosí desenvolupar una educació de qualitat per totes i totes i totes vol dire totes. Per això hi haguet diversos ambassadors virtuals dins diverses estats de la planeta, per exemple, als Estats Units, en Mèxico, en Suïssa e dins l'estat francès. Per així, diverses representants de l'UNESCO parleron de la tecnologia e de la llengues als Estats Units. Se pot veure aquells encontres virtuals sus WebTV. En Bèlgica, s'es debatut sul flamenc, dialecte de l'holandès e d'autres llengues mairales. En Suïssa, la temàtica era causis de la llengua e se debanet virtualment d'empei la biblioteca de l'UNU a Genebo. Fin final o din l'estat francès e d'empei Paris, la toco era de parlar tabé sus cusi ensenya a ajudar a aprenne d'autres llengues amb internet e d'autres tecnologies actuales. Va sense dire que la giornada internazionale de las lenguas mairales está bien pla importante sus d'autres continents en América y hagueron también diversos conferencias digitales din de países con una forte presencia indígena para mudar la importancia actual de aquellos lenguas en aquellos países. Fuguet Perú, ahí la on vol remembrar las lenguas parlades per los indígenas y così on las pot ajudar a sobreviure. Hi haguet d'eveniments pendent tutta la setmana de remembrar que, segons l'ONU e l'UNESCO, de las mai de 6.000 llengues parlades a l'ora d'ara per l'humanitat, mai de 43% d'aquelles són en danger d'extinció proche e cal doncs fa un esforç de tutis per ensajar de las conèixer e de las parla. La giornada internazionale della lingua mairale fu declarata a tal per l'UNESCO in 1999, pramu che venne la fine del secolo XX e la debutto del secolo XXI. Hi haguet de mai e mai de llengues que patigueron d'extinció. Fuguet mesurat que per aquí cada dues setmanes le monde patís de la fi d'un autre llengua e caco és un fait sociolingüístic que s'era pas jamais abans debanat sur la planeta. E d'organismes internacionals com l'UNESCO creuen que amb la tecnologia actual se podria arrestar aquel procés. Segons l'UNESCO, la mort d'una llengua cada setmana està bé la fi del patrimoni cultural e intellectual de tutta una nació, de tutta una comunitat de parlaires. E le nombre de parlaires seria pas important pramo que tutos, absolutament tutos, les llengues de la planeta són parieros e demostren cusi se pot veure la vida e l'univers a aquella comunitat lingüística. E per això cal defendre e salvar a mai d'espanyol la coneixença de totes les llengues parlades pels humans. Per això poder fa cal d'imprimir canviar la mentalitat e les biais que les estats s'aveien amb les dites llengues oficials segons d'estudis recents són que són usades a per aquí 100 llengues sur la planeta de biais oficials per la comunicació interna e externa mas sur la Terra hi ha encara a per aquí 6.000 llengues. Que podrien plaer ser usades dins el món digital? Una societat